0: Avui per avui, Xàtiva i Comarques. Con Jordi Compa.
1: Les 12:28 minuts, escolten l'Oi per Oi de Xàtiva i Comarques, escolten la cadena SER. Com explicar això? N'hi ha dies en les que fer una entrevista és més especial que altres. Sempre té coses boniques, això de la ràdio, però més boniques és quan pots entrevistar a una persona que coneixes des de que eres xicotet, que has compartit moltíssimes hores amb aquesta persona en molts aspectes de la vida, i que, afortunadament, a la gent bona li sol anar bé en la vida, tot i que diguin el contrari, i avui la tinc així. I és per a mi un honor, un plaer i un goig saludar a la veïna de la Pobla Llarga, és Java Massut Elgadis. Java, com estàs?
2: Hola, pues bé, molt agraïda i amb molta il·lusió de compartir el teu espai, la ràdio, aixina que moltes gràcies per l'oportunitat.
1: El motiu pel qual està Java així, que podrien ser-ne molt, és per un que va ocórrer el dijous passat i que canvia la vida de persones com Java i de la seva família. Això va passar dijous passat entre un mare magnum de notícies, com sol ocórrer, al que estem habituats, ja no sé si malauradament o afortunadament, per alguns malauradament, al dia a dia. La rutina se'ns menja, les notícies se'ns mengen, i n'hi ha titulars que són imprescindibles parar a comentar-se, parar a entendre i parar a contar-los també a vostès, oients que ens estan escoltant. Miren, el passat dijous es va tirar endavant, es va donar llum verda, que se sol dir, a una llei que va servir per a otorgar la nacionalitat espanyola als saharauis que l'ostentaven fins al 1977, i que la van perdre després de l'ocupació marroquí del Sàhara Occidental. Això es queda a només un passet del BOE. El que es va fer el passat dijous és aprovar aquest text, que després passarà al Senat per a rebre l'aval definitiu del poder legislatiu i entrar en vigor. No ens sorprèn, ho va fer amb els vots a favor del govern, amb els socis parlamentaris per descomptat, amb l'abstenció del PP i a Vox per descomptat, que es va oposar a esta norma. Bé, per què estàs Java així? Jo crec que el nom ja l'oient haurà imaginat alguna cosa. Però és que Java estava el dijous passat al Congrés i Java està darrere de tot això d'alguna manera o altra. Com comencem? Java, comencem contant, si vols, i t'avellís, qui eres i per què has arribat fins així.
2: Bueno, supose que una mezcla de estar en el moment adequat de les persones adequades, no? Però soc graduada per la Universitat de València en Dret i Ciències Polítiques, màster de l'advocacia, i exercís com a advocada i assessore a les autoritats saharauis en algunes qüestions de l'àmbit jurídic, en procediments pues, tant a nivell de l'Estat espanyol com del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Al final, crec que per tot el background i per tota la història de vida que portem el poble saharaui darrere, intentem aportar en la mesura de les nostres possibilitats des de l'àmbit que a cadascú ens pertoca o ens agrada, i en el meu cas ha sigut l'àmbit jurídic.
1: Perquè quina és la història, si la vols contar, de la teua vida i la teua família?
2: Bueno, pues jo crec que sóc conseqüència de la situació del poble saharaui, no? Vaig néixer als campaments de població refugiada saharaui, tenia una malaltia cardíaca i era impossible el tractament en els campaments en aquell moment. Entonces vaig arribar a la Pobla Llarga de molt menuda i res, he desenvolupat la meva vida pues, fallera, músic, escola pública i en valencià, en fi, tota una vida de qualsevol xiqueta de les nostres comarques, no? Però sí, sempre tenint en compte d'on venia i en aquest context, pues, és el que he intentat com crec que fem la majoria, unir en la mesura de lo possible la nostra vida personal i la nostra vida professional. Entre aquestes mitges s'han creuat moltes experiències de organització de conferències a nivell europeu, a nivell internacional, participació en diferents esdeveniments i entre eixos molts encaixa tota la gestió parlamentària o tot el suport a aquesta gestió parlamentària, perquè lo del dijous al final ha sigut la imatge, no? Però i el punt d'arribada a la vegada que el de partida, però és un camí que no vaig iniciar jo i és un camí que porta el nom de moltes persones, no? Al final és una iniciativa que al llarg de diferents legislatures s'ha intentat la seva aprovació, mai ha sigut possible i encara que a ella no li agrade massa i siga personalitzar la qüestió, crec que és indiscutible que si no haguera sigut per la diputada Sahrawi Teixidi, avui no estaríem així. A ella no li agrada i tendeix a col·lectivitzar-ho tot, però el motiu indiscutible per el que en altres legislatures ha arribat, s'ha iniciat la tramitació i mai ha arribat, i en aquesta sí ha arribat a ser al final a la votació del Congrés, no? Que és el moment culmen de podem passar a parlar de què passarà en el Senat, no? Però al final el que se'ns queda, la imatge de la tele és el Congrés, i va ser un moment molt emotiu.
1: Bueno, la imatge de tu abraçant-te amb Ted, precisament, i amb una altra companya.
2: Sí, i s'ha volta...
1: Celebrant la vida, imagina.
2: I s'ha fotó a pegar la volta al món, no? Jo va arribar un moment, no m'agrada això de l'exposició en excés, però va arribar un punt que diu que estem en tots els llocs, no? Però benvingut siga mentre siga, per a celebrar.
1: I què és el que heu de celebrar en este sentit? Expliquem als i les oients que ens estan escoltant i que sabem que el poble valencià sempre ha tingut una excel·lent relació amb el poble saharaui. Expliquem què implica esta llum verda de la llei.
2: Esta llum verda implica una reparació històrica i, d'alguna manera, una assumpció de la responsabilitat de l'Estat espanyol respecte al Sahara, no? Al final, la societat valenciana, la societat de l'Estat espanyol, ha demostrat un recolzament incondicional a la causa saharaui de manera històrica.

0: d'aquest context, el fet de que el Congrés hagi avalat la recuperació, que en termes jurídics, recuperació per fer-ho senzill, sí. No? Però l'otorgar aquesta nacionalitat suposa reconèixer uns drets que els sahrauis nascuts abans de 1977 ja tenien, perquè cal recordar que el Sahara era la província número 53 de l'estat espanyol. Espanya es va retirar del territori, no va complir les obligacions que el dret internacional li imposava en quant a la descolonització del territori. D'eixa dejació de funcions va vindre va trobar l'escenari perfecte, l'ocupació marroquí, i en eixes estem. Però a mi sí que m'agradaria incidir en que és molt beneficiosa, esperem que arribi al Senat, que siga llei, que aparegui en el BOE, que no se li posen obstacles per a l'entrada en vigor, perquè tot això encara són fases que haurem de veure i aniran molt lligades a la situació política a nivell estatal, els temps d'eleccions, de no eleccions, tot el que passe serà una llei que estarà mirant en molta lupa, però també molt condicionada per el context que estem actualment en l'anomenada crisi de Ceuta. I en tot aquest context és una medida de reparació que hem de celebrar i que va facilitar o a millorar la vida de moltíssimes persones sahrauis. Però l'objectiu no és este. No ens hem de quedar en ja està, ja han tornat un discurs prou tendent a l'ultradreta de han recuperat la pàtria de la que mai els haveren tingut que abandonar. No? És que no va d'això. El poble sahraui té dret a decidir, el dret internacional li reconeix aquest dret a l'autodeterminació i tots els estats, la comunitat internacional té l'obligació i també la responsabilitat, especialment Espanya, per els vincles històrics i polítics i jurídics, de treballar però que això siga una realitat. No pot ser que això ens servisca de l'excusa per a una vegada més no assumir la responsabilitat que se té. Entonces, crec que és important, molt a celebrar, però no, diguem que seria una parada en el camí i no l'objectiu final.
1: No, i que queden encara, tu mateix ja ho has dit, Tesjava, queden encara alguns tràmits que no van a ser fàcils. Vull dir, tu mateix ja ho has dit, el Senat, amb majoria absoluta del Partit Popular, clar, com va enfrontar-se tot això? Vosaltres, dic, eh? Jo ja no es pot dir de vosaltres.
0: Jo crec que, i el dijous ho vaig repetir molt, no?, perquè era una sensació de contenció generalitzada de l'alegria o del dir, molt a celebrar, però ja veurem en què queda. I jo insistia en la qüestió de que encara que no arribara a ser, que evidentment, ojalà que sí, i espero que s'ha treballat més de 10 anys, però tot el que ha comportat aquesta llei sols són coses bones. No? Si aplega i és una realitat, seria fantàstic i és l'objectiu, però si no ho fora, a nivell mediàtic, a nivell polític, el dijous va ser un gran reflex de lo que la ciutadania de l'estat espanyol opina i sent respecte de la causa sahraui del poble del Sahara Occidental, no? Entonces crec que tot està guanyat, tot està per fer, no? Però també tot són beneficis el que ha portat l'aprovació, el debat, però veurem, perquè ja el PP, evidentment Vox, se va mostrar totalment en contra i el PP va justificar la seva abstenció, però va aprofitar per anunciar que molt probablement en el Senat introduïsca alguna mena de, o sea, algunes esmenes a la llei. Si això passa, tenen que tornar a debat, tenen que tornar al Congrés per a la seva aprovació definitiva. Entonces,
1: es vegeu amb la força de tot això?
0: La força política?
1: No, amb la força ja fins i tot vital, humana, de d'enfrontar tot el que ve?
0: Jo crec que sí, perquè en peores places hemos toreado, no? Vull dir, al final...

0: Això ha sigut molt magnífic per tota la implicació política que ha tingut, com veure totes les forces de l'arc parlamentari defensar una mateixa idea, amb matisos, depenent de cadascuna de les inclinacions polítiques, però al cap i a la fi defensant una mateixa qüestió, defensant que el poble saharaui té dret a decidir. Entonces jo crec que veure-ho ha sigut reconfortant, no? I crec que la tornada, si volem, a un dels majors consensos de la política exterior, per no dir el major, que existia en Espanya abans de la carta de Pedro Sánchez. Jo crec que el poble saharaui està fet d'una altra pasta, no? 50 anys en les condicions que tenen els campaments, desperdigats pel món entre la diàspora, els territoris ocupats, els campaments. Crec que n'hi ha poble saharaui per a rato i crec que alguns esdeveniments polítics han sigut molt més durs, si volem dir-ho, o molt més desafiants del que puga ser això, però també perquè crec que hem vist que tot ha sigut bo, no? Si no s'arriba a l'aprovació, en la pròxima legislatura la qüestió i la iniciativa tornarà a estar, no? Entonces, jo ho comentava, no, de broma el dijous, dic, és que sol és per cansinos, no? Ja jo crec que hauria d'aprovar-se perquè estem parlant de més d'una dècada, i també des d'ací el reconeixement a les diputades i diputats que molts no són els que començaren, no? Però al final la votació, el debat, tot el que implica, que ara ho he vist des de dentro, no? Però tot el que implica la tramitació d'una proposició de llei és de veritat un treball titànic, i sobretot que en molts casos ni són juristes ni tenen per què saber com se fa una llei, no? Aprenen a marxes forçades, me consta, però ha sigut un procés bonic.
1: És Javai, en este procés bonic, per descomptat, els qui més tenen i teniu a celebrar, doncs sou vosaltres, tu, la teua família, els teus amics, d'allà i d'ací. Com han rebut la notícia? Per exemple, la teua família.
0: A veure, la meva família és que pobrets pateixen el que siga jo, no? Entonces pateixen eixe dia a dia i eixa tensió moltes vegades en mi. Crec que està sent difícil la pedagogia, no? Perquè la gent, va ser molt bonic rebre o sentir l'alegria i les felicitacions de totes les persones que m'envolten el dijous, però era com, no me dona temps a explicar tot lo que queda per recórrer, no? Crec que al final és molt complicat d'entendre els tempos parlamentaris, però jo em quedaria en l'alegria, no? Encara que els tinc un poc traumats, tant a una família com a l'altra, en la intensitat de la vida política, però jo crec que molta alegria per part de tots.
1: Els amics saharauis també, imagina, no?
0: Clar, jo crec que al final ja era com l'alegria per l'alegria, no? Perquè al final de dir, jolín, és que me venen al cap situacions molt concretes de persones molt concretes que això verdaderament els podia canviar la vida. Però també és de veres que jo crec que per el lloc en el que estic moltes voltes pensava, sí, però és que tampoc va canviar tant, no? Vull dir, a nivell simbòlic, a nivell emocional, a nivell de reparació i de restauració,
1: que això és molt important.
0: És molt important, sobretot per a les generacions a les que van tirar de casa, no? A les que van fer fora per entrar l'ocupació. Aquí tenia una confiança en que Espanya no descolonitzaria com havia de fer-ho i no eludiria les seues responsabilitats. Entonces, això és molt important, però jo també he tingut converses amb gent més gran que me dia, sí, està molt bé, ens va facilitar la vida, però jo no me'n vaig anar demà a casa, passó. No? Entonces crec que, i disculpen que insistisca, però crec que és molt important fer un anàlisi el més global possible, perquè és cert que és una mesura d'extrema importància que en cas d'aprovar-se canviarà la vida de milers de persones, però el poble saharaui no lluita per tindre el passaport espanyol a la butxaca, que és una reparació conseqüència de la situació en la que es trobem, no? Però el poble saharaui vol votar i decidir què vol ser.
1: Darrere l'1 o el 2.
0: Vale, te'l compre.
1: Escava, Mesut, ha sigut un plaer tindre't així per a contar-nos el que ha sigut i sobretot el que ve encara. Tu ho has dit, que tot està per fer, així que, bueno, m'ho has deixat a huevo, acabem amb la fumiga. Descansa una miqueta, disfruta de les festes de la Pobla, que són d'ací dues setmanes ja. Allà ens veurem, ho celebrarem, i t'agraïs molt, i sobretot jo crec que qui t'ha d'agrair és la gent del poble saharaui, perquè sens dubte jo crec que eres un estel a seguir per totes aquestes persones. Gràcies per vindre a la ràdio.
0: A tu, per convidar-me.
1: Gràcies. 12:47, seguim.

0: grupo valenciano, se llama Fatal.
1: Molt.
0: Però Fatal no suenen.
1: No, Fatal no suenen.
0: Suenen bé.
1: A mi també em va passar això de que em va Spotify recomanar-me.
0: Sí, veritat, a vegades passa.
1: Pues hi ha una, búscala. Jo la poseu al test, un nom és poc estrany, però és que està guai quan l'escoltes.
0: Vale.
1: Es diu Siesta Freestyle.
0: Siesta Freestyle.
1: Està molt guai. És tranquil·leta, però... I me voy a dir, ¿això què és?
0: Pues és tranquil·leta per la ventana. Si de
1: no
0: matí encara necessitem marxar. Carla, t'escoltem després. Gràcies.
1: Adiós.
0: Adiós, Felicio.

0: Som amb la música de Romàntic Dimoni, per cert, recorden vostès oients, protagonista també d'aquest festival Nòdul que se celebrarà a les nostres comarques, a la Vall de Càrcer, en només 2 setmanes. Ja estan les entrades i tenen la info a la nostra web, a radioxativa.es. Bé, no anem a parlar de música, o sí, anem a parlar de literatura. En esta segona hora dels dimarts, n'hi haurà dimarts que afortunadament podrem parlar una hora tranquil·lament de llibres i de món literari. Saben vostès que avui és el dia de la secció del llibre de la teua vida. Doncs avui també estrenem una nova secció amb els amics, amb les amigues de la editorial Edicions 96, que sempre venen a les mans plenes. A mi és una cosa que m'encanta, que tota la gent vingui a les mans plenes. Rosa Nicolau, des d'Edicions 96, què tal, benvinguda, com estàs?
1: Hola, bon dia Jordi i bon dia a totes les persones que ens escolten des de casa, des dels cotxes, suposo que des de 1000 llocs diferents.
0: La màgia de la ràdio és el que té. Sempre veniu amb les mans plenes i és una cosa meravellosa. Aneu a estar venint una vegada al mes, més o menys, des d'ara a final d'any per a parlar una miqueta de literatura, però parlar també... Jo tenia molta curiositat, i ho parlava amb Pau, que també està així amb nosaltres, també d'Edicions 96, i és que veure la cara bé, el making of d'una editorial menuda, com sou vosaltres, d'ací, de casa nostra, de les nostres comarques, i de tot el que feu. Perquè no només feu llibres...
1: Exacte.
0: Sinó que feu moltíssimes més altres coses, no, Ros?
1: Sí, sí, en la editorial, a pesar de que som una editorial i les editorials pareix que només fem llibres, no, nosaltres fem altres productes i el nostre producte estrella són les agendes, no? De fet, abans de vindre, els meus companys em dient eres la veu de les agendes,
0: sí, sí.
1: I per això avui estic també pues això, intentant mostrar per la ràdio en veu aquells productes que nosaltres fem.
0: Bueno, jo és que estic tinguent un déjà vu, perquè jo crec que qualsevol estudiant et diria de les tres comarques, de la Ribera, de la Costera, de la Canal, en algun moment, al col·le, a l'escola, a l'institut, inclús alguna faena, ha tingut alguna agenda d'Edicions 96. Això és així, Narrodo.
1: Sí, segur que sí, perquè a més distribuïm a tot el país i aleshores les nostres agendes són conegudes doncs per moltíssima gent. I ha gent estat en les escoles o en altres llocs que també han pogut comprar les nostres agendes en llibreries i en altres llocs on venen sí, productes.
0: Són més de 20 escoles. Anys fent agendes.
1: Ne portem quasi 30. Veníem com
0: Bueno, Edicions 96, jo imagino
1: sí,
0: que...
1: Sí, de l'any 96, clar, sí. Estem això, en els 30 anys fent agendes i també llibres de lectura, clar.
0: Però escolta'm, per a que l'oient, si n'hi ha algun despistat o despistada que no ha tingut mai una agenda d'Edicions 96, són molt peculiars, són molt particulars, vull dir, no és la típica agenda de tapa negra dura... con sus días ahí más aburridos que el día... No, o sea, cadascuna té unes temàtiques, jo ara mateixa en tinc una en la mà que m'està encantant, que no m'havia fixat, que es diu El Bosc, i que, entre d'altres, a cada fulla et diu una espècie diferent d'arbre o de vegetació o d'animalet, però és que en tinc una altra de nit que també està relacionat amb el món de la nit, amb les estrelles... Com es pensen les agendes?
1: A veure, les nostres agendes no se pensen com una agenda, com un dietari a l'ús, sinó per a nosaltres és una eina pedagògica, és una eina que se treballa del llarg de durant un any pràcticament, i aleshores això és el que ens dona el valor que tenen les nostres agendes, no? Com tu dius, les il·lustracions, la temàtica, tots els anys es tria una temàtica, les il·lustracions al voltant d'eixa temàtica, el contingut, ja no només com a dieta, sinó com a frases que conté l'agenda, recursos pedagògics que posem per a que se puguen treballar en les aules i per això les nostres agendes tenen ICE Plus i són tan apreciades en les escoles i per part del professorat, perquè no només és això, és una eina dins de l'aula. Nosaltres, a més, quan treballem les agendes, és un producte de proximitat, és un producte de la terra, que el tenim ben a prop de casa, una atenció personalitzada als clients doncs això, tractem de que estiguen el més contents possibles en tindre les seues agendes i sobretot en utilitzar-les dins de les aules.
0: Anem a preguntar-ho. Vale, l'ofici del periodista és contrastar la informació. Així que anem a parlar amb Amparo Noguera, des del Col·le José María Boquera de Carcaixent. Amparo, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
0: Subscrivim,
2: com esteu?
0: Moltes gràcies. Bé, subscrivim les paraules de Rosa. Són més que agendes, això?
2: Home, sí, totalment, totalment. L'agenda és probablement la primera eina que tenen els xiquets quan arriben a escola, ara que estem a l'inici del curs. Pues probablement, probablement no, segur. Arriba abans l'agenda que els llibres i les llibretes dels xiquets. I l'esperen amb ànsia i amb il·lusió per veure com serà l'agenda d'aquest curs, no? I la fulletgen el que ha comentat Rosa del contingut de l'agenda per a nosaltres és un instrument d'aprenentatge, també. És un instrument de comunicació, evidentment amb les famílies, molt útil, però també és una eina que ens facilita l'aprenentatge amb l'alumnat.
0: Però, per exemple, les comenteu, vull dir, per exemple, mira, esta setmana, perquè també va per setmanes, no? Cada setmana té una curiositat o un element.
2: Sí.
0: Això ho comenteu en classe també, formem part, és una ferramenta més.
2: Sí, segons el curs en el que estàs, comentes més o comentes menys, no?
0: Sí.
2: Però, per exemple, en primària, que serà el que jo me dedique, en els cursos més baixets, primer cicle, segon cicle, s'utilitzen estos comentaris o frases fetes o dites, que de vegades també recull l'agenda, pues com a un recurs per a treballar la lectoescritura. Escrivim i llegim allò que l'agenda ens proposa moltes vegades. Evidentment, també allò que nosaltres aportem, no?, d'informació a l'agenda, però també el contingut que ells ens proposen i que està superbé.
0: Això ha canviat en els últims anys, perquè, bueno, claro, jo fa molts anys que no vaig a primària, però jo recorde que quan jo anava a primària em revisaven fins i tot l'agenda per a veure què m'apuntava, què no m'apuntava, que formava part també del dia a dia de l'aula,
2: sí.
0: Però jo crec que, bueno, a mi no és tan com ara, no? Vull dir, això també ha canviat una miqueta, però...
2: Bueno, cada maestrillo tiene su librillo,
0: yeah.
2: Després cada un fem un poc el ús que volem, però mira, jo personalment és algo que posa molt en valor l'ús de l'agenda en contraposició un poc amb altres instruments que tenim de comunicació amb les famílies més digitals, no? Perquè ara tenim plataformes, WeFamília, i a través de l'ordinador estem contínuament comunicats, però bueno, el fet d'utilitzar una eina analògica, no?, de llapicera, goma
0: es que hi anava jo també.
2: I paper, treballem aprenentatges més instrumentals per a l'alumnat i de gestió del dia a dia, que per a mi són molt interessants. Bueno, és el que té dir, cada mestre també tindrà els seus interessos, però jo crec que és un punt de vista prou generalitzat, als aules de l'etapa de primària sobretot.
0: És que és ser una miqueta antisistema, no? En este cas, tornar a...
2: Sí, és tornar contra corriente una miqueta.
0: Bueno, que també fa falta, en els temps que corre.
2: Sí, tant, que fa falta. Visto lo visto.
0: Amparo, com ha anat l'inici de curs?
2: Pues l'inici de curs ha anat molt calorós, amb molta memòria de com l'acabarem, que no se'ns oblida, l'escola pública com l'acabarem, i seguim ahí, les mateixes reivindicacions i molt poc aconseguit. Però bueno, nosaltres estem il·lusionats com sempre i compromesos amb el nostre alumnat i amb les seues famílies de fer-ho el millor que podem i que sabem. I seguirem lluitant per unes condicions dignes per a la ciutadania i per a la seva educació.
0: Amparo Noguera, des del Col·le José María Boquera de Carcaixent, moltíssimes gràcies per estar en directe en la
2: moltes
0: ràdio
2: gràcies,
0: i bon curs.
2: Moltes gràcies.
0: Una abraçada.
2: Vinga, un beset, adéu.

0: Estem en esta secció, per si s'acaben de connectar els oients, que hem estrenat amb els nostres amics d'Edicions 96, parlant de les agendes. Està Rosa Nicolau, que m'ha dit que volia dir una cosa, no?
1: Sí, un parell de coses. Després d'escoltar Amparo, una coseta que se m'ha oblidat, que és que les nostres agendes són agendes personalitzades. Cada centre pot personalitzar una sèrie de pàgines en la seva informació. Pense que això també té el seu valor, no? I és una cosa que s'aprecia molt doncs això, quan estàs treballant en el client. Això per un costat, i per un altre doncs donar-li molta força a tota la comunitat educativa dins de lo que passaren en el final de curs i que Amparo nomenava, i bueno, que suposo que continuarà ara, doncs això, estar al seu costat i des del nostre sector recolzar-los en el que puguem també.
0: Com no pot ser d'altra manera.
1: Efectivament.
0: I com fem cada dia també així a la ràdio. No només anem a parlar d'agendes, sinó que també volem que esta secció siga un espai per a presentar alguns dels llibres que teniu a l'editorial. En tenim més per a comentar, però anem a quedar-nos amb un que és preciós, que a més fa esta olor a llibre nou. L'acabo d'obrir i m'ha vingut una brafaeta d'oloreta a llibre nou, que és meravellosa. Això de tindre llibres en paper, que tal? O sigui, aquest llibre No te l'acabaràs mai, de Gerard Coiplana, amb Cristina Zafra, també amb unes il·lustracions precioses, meravelloses. Rosa, això és una meravella,
1: sí.
0: És xulíssima.
1: Sí, la veritat és que aquest llibre és un llibre molt, molt bonic, no? La nostra editorial aposta molt per els llibres per a públic escolar, i en aquest cas, en els llibres també il·lustrats, últimament estem treballant molt perquè també el públic ho demanda. I aleshores, dins de que el públic ho demanda, nosaltres tractem de que els llibres, a més, tinguin pues un valor afegit com que comença eixe llibre per treballar per el tema de la lectura, ara que està tan de moda l'informe PISA, els resultats, els resultats que tenim en lectura, en comprensió lectora, no és algo nou, no és algo que hagi eixit ara, però sí que és algo preocupant, i aleshores cal treballar més en la lectoescriptura, la comprensió lectora, i per això nosaltres també els nostres llibres estan un poc dirigits en aquest sentit, no?
0: Cap al públic més infant i més jove.
1: Efectivament,
0: no?
1: Sí.
0: Diu este llibre de Gerard Coll, que ara mateix tinc entre mans, a la segona línia, insistís que amb unes il·lustracions precioses, diu, per a què serveix un llibre? Que seria una bona pregunta que et podria fer a tu, Rosa. Uh-huh. Però diu l'autor, diu, els llibres alimenten la nostra forma d'entendre el món, els nostres somnis, les nostres pors, les nostres fantasies. Gerard Coll és l'autor d'este llibre. Gerard, per a què serveix un llibre? Bon dia. Gerard, hola? No sé què està passant, però no estem escoltant a Gerard. Anem a intentar reprendre la connexió. Mentrestant, doncs et pregunto tu, per a què serveix un llibre, Rosa?
1: A veure, un llibre serveix per a moltes coses. Serveix per a llegir, serveix per a divertir-se, però sobretot serveix per a que les persones aprenguin a raonar, aprenguin a pensar. Creguem que això és fonamental i per això és molt important.
0: Anem.
1: Sí, és molt important, doncs, això, tindré comprensió lectora.
0: Ara sí, Gerard Coll, hola.
2: Hola, bon dia.
0: Què havia passat? Estes coses de la tècnica. Et preguntava jo, per a què serveix un llibre? Com planteges tu a les primeres fulles d'aquest llibre preciós que tinc entre mans?
2: Doncs em semblava interessant fer aquesta pregunta tant a mestres com a les mateixes criatures, no? No donar per descomptat que sabem per què serveix, perquè realment un llibre serveix per mil coses. D'una banda, a nivell de desigualtats educatives és fonamental. L'adquisició del llenguatge fa que unes persones, en funció de les seves famílies, tinguin més facilitat per tenir èxit educatiu, per exemple. Però alhora ens obre el món, ens enriqueix, i també els llibres tenen una possibilitat que no estem aprofitant prou, que és fer sentir que les persones formen part. No? El que ens trobem és que moltes vegades tenim un fons de llibres a les escoles i a les biblioteques molt esbiaixat, on hi ha uns personatges i un tipus d'autors i autores que hi són molt, i en canvi hi ha personatges i tipus d'autors i autores que no hi són, no? I nosaltres reivindiquem molt aquesta idea de, si volem l'èxit educatiu, necessitem que la gent se senti part. Hi ha gent que va a l'escola i sent que l'escola és una cosa absolutament aliena, que parlen un llenguatge, a vegades inclús un idioma, que les representacions que hi ha a l'escola i també els llibres són absolutament llunyanes a aquestes criatures, no? I per tant els llibres també tenen la nostra capacitat de sentir part, de fer que té sentit l'esforç educatiu, especialment quan hi ha criatures que venen d'entorns més desfavorables, no?
0: Gerard, i este llibre per què no te l'acabes mai?
2: Pues mira, no te l'acabes mai per una raó molt pràctica, que és que al final de tot hi ha tot d'activitats pràctiques que proposem per continuar treballant, continuar imaginant i continuar enriquint el nostre món a partir dels llibres, i d'altra banda perquè aquest llibre és un homenatge a la literatura infantil i per tant està ple de referències d'altres llibres i entenem que és una part d'una xarxa que pots anar estirant fins a l'infinit. I per anar bé, entres aquí i ja no en surts.
0: Gerard Coy, gràcies per estar en la ser. Una abraçada molt forta.
2: Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Adéu. Quin llibre més preciós, el llibre amb el que anem a acabar esta primera secció. Aquest llibre no te l'acabaràs mai. Rosa, si n'hi ha algun interessat, interessada en adquirir este llibre, com ho pot fer?
1: En qualsevol llibreria pot demanar-lo, perquè està distribuït, i nosaltres en l'editorial estarem també encantats, si ens telefonen, de dir-los quin és la millor, el millor lloc on poden anar a trobar-lo prop de casa, i si no, a través de la nostra web tenim botiga i poden demanar-lo, l'enviem directament a sa casa i ho tenen molt fàcil.
0: I per als despistats que encara no tenen agenda enguany, encara arriben a temps, o què?
1: Sí. Puc dir que la comercial d'edició 96 es atendrà encantadíssima perquè aquesta mateixa persona sóc jo, sóc la veu de les agendes, o sea que sí, estarem encantats. I bé, una cosa també que no he dit de les agendes és que fem ampliacions, vull dir, poden demanar agendes al llarg de tot el curs. Ara estem treballant bàsicament en això, el final de la campanya sol ser eixe, aleshores poden demanar totes les agendes que vulguin al llarg de tot el curs i els atendrem encantadíssims en edició 96.
0: Doncs Rosa Nicolau, gràcies per vindre a fer esta estrena, a obrir la cinta que se sol obrir cada vegada que encetem una secció, així que gràcies per vindre, de veres.
1: Gràcies a vosaltres, i nosaltres també encantats de col·laborar en el que puguem. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies. I abans de passar a seguir parlant de llibres, set minuts passen de la una. Recorden els oients aquesta informació d'última hora que els estem aportant per a demà. S'esperen tempestes molt, molt, molt intenses a les nostres comarques. Atenció, perquè la EMET i la Generalitat Valenciana ja ha canviat el color de l'avís a color taronja. Això implica un risc important per a demà a partir de les 4 de la vesprada, amb precipitacions acumulades de més de 40 litres per metre quadrat, amb tempestes que poden ser fortes i que poden anar acompanyades de granís d'entre 3 i 4 centímetres. Així que és un bon moment per a tornar a saludar a Lluís Francesc. Lluís, bona vesprada.
3: Hola, company, bona vesprada. En la península se mantiene una situación de estabilidad generalizada que viene dominada por altas presiones, cielos por lo general poco nubosos o despejados y sin precipitaciones. Para nuestros intereses tenemos un notable ascenso de las temperaturas, las diurnas este martes, aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Los valores máximos se van a quedar por encima de los 35 grados. Jornada poco nubosa o despejada, vientos predominantes de componente sur, suroeste, en un ambiente estable y bastante cálido. Es a partir de mañana miércoles cuando esperamos la entrada de una vaguada con un frente asociado que podría afectarnos de cara a la tarde-noche. Según la profundidad del meandro, podría afectarnos en mayor o menor medida, que en principio a este momento los modelos indican que llegaría en frontólisis poco activo, pero queda bastante dispersión. Para este día, para la jornada del miércoles, el día irá de poco nuboso a nubosidad de evolución, probabilidad de precipitaciones y temperaturas en acusado descenso.
0: Gracias, Lluís. Bastant dispersió també. Eix és el motiu pels quals s'activen els avisos a les nostres tres comarques, perquè, en definitiva, no sabem on va caure, però caurà.
4: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques. con Jordi Company.
5: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No dejes pasar la oportunidad. agbingenieurs.com.
6: En el corazón de Sátiva encuentras restaurante Ca Concha, un lugar donde los sentidos despiertan. En Ca Concha te invita a saborear lo mejor de la cocina tradicional sativina. Paellas, arroces, carnes a la brasa y ese toque de hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Sátiva, Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano.
7: Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
8: Sí, ya va siendo hora.
7: Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsurtruck, en Palma de Gandía. Descubre toda la gama MAN Top Just, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos. Top Just Day. Solicita tu entrada en la web grupochertruck.com. Grupo Chertruck. Movemos lo que importa.
9: ¿Eres un trasto? Tant si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
10: ¿Sabes? En Xàtiva hay una clínica dental que te tratan como en casa. Es la clínica dental Pilar García del Caño. Te sientes especial, te escuchan, te explican todo desde el principio. Desde la ortodoncia invisible Invisalign hasta las prótesis digitales CEREC en el día. Entra en clínicapilargarcía.es o ve a Baixada del Carmen 6 en Xàtiva. Clínica dental Pilar García del Caño. Que no te lo cuenten.
11: Hoy por hoy Xàtiva y comarcas. Con Jordi Company.
0: És dimarts i com cada dimarts a esta hora toca tancar el programa després d'haver parlat de llibres, amb més llibres. No ens cansem de la literatura com no podia ser d'altra manera. Jo crec que no m'equivoque, i no m'equivoque perquè venia pujant cap ací, cap a la plaça de la Seu, cap a la plaça Calixte III, i venia pensant, és la tercera vegada que el llibre de la teva vida es fa des d'ací. N'hi ha diversos punts recurrents. Un d'ells és el Jardí del Bes, que crec que eix és el tope, per ara m'ha anat 5 vegades diferents persones, que és molt important per a ells, i així estem en la plaça Calixte III, enfront d'esta imponent Seu i d'este imponent antic hospital, amb Dani Carballo, que és el protagonista d'avui. Dani, com estàs?
12: Hola, molt bon dia.
0: Pues, gràcies per vindre.
12: Amb moltes ganes d'aquesta entrevista, perquè mai sí que ha anat de vegades a la ràdio, hem parlat, sí, i tot això, però com que això va un poc més enllà, no? És una entrevista ja més personal.
0: Això, correcte. Això no té res a veure... Sí, de segur que ells en les danses, de segur que ells tal, però no, això és conèixer a la persona a través dels llibres que llegis o que ha llegit i que són importants en la seva vida i a través dels llocs que escollis. Per què estem així? Dani, per què estem en esta plaça?
12: No penses que quan em va... Bueno, quan em va proposar Cíntia, sí, per vindre, vaig estar pensant un lloc... Jo volia que aquesta entrevista fora personal de deberes. I vaig estar pensant un lloc on me sentiré identificat. Mm. I jo he viscut tota la vida en el Rincollar Collar de la Paloma, perdó, sí, i dalt en la Triac Alta... M'he creat en aquest barri, i com no, pues, la Seu, més que una cosa ja catòlica, de religiosa, sí, és també un símbol de la ciutat. Aquesta plaça en la que estem és on comença el Corpus, sí, que també és un lloc de tradició i cultura, i com no, l'antic hospital, que m'identifique també per la meva professió.
0: Que estàs vinculat al món sanitari, ara parlarem d'això. Quantes nits, quantes matinades has ballat, has dansat així, Dani?
12: Pues la veritat que entre ballar i tocar han sigut ja molts anys, no sabria ser, però crec que així sense pensar, jo crec que ballo des del 2003, a poquet any ja vaig començar a fer la dansa dels nanos, dels cabuts, no sé, en seguida... indirectament ja te'n vas al món de la dolçaina i ja ha sigut el dia a dia.
0: I per què decidissis en un moment de la teua vida pensar en que n'hi ha que estar al costat de les tradicions i n'hi ha que fer-los costat i n'hi ha que convertir-se en una persona que a tu tot el món et relaciona amb això, amb la dolçaina o amb les danses? És que no...
12: No t'ho vas a creure, però aquesta pregunta me la fa molta gent perquè... la meva família no és molt coneguda en la ciutat i ningú de la meva família està vinculat a res de les tradicions, ni de les danses, ni la dolçaina, ni la música com a estudis. I, bueno, sí, tinc dos cosins que sí que es dediquen a la música, però no a la meva família de casa. I va ser tot perquè jo sempre anava en companyia de tres amigues, i elles s'apuntaven a música, jo m'apuntava a música. S'apuntaven a danses, jo m'apuntava a danses. Aleshores, al final, elles, per situacions personals de cadascú, han anat deixant-se i ses parts de la seva vida, i jo, per una cosa o l'altra, he continuat.
0: I què t'aporten a tu, per exemple... les danses?
12: Per a mi les danses és el dia a dia, és un símbol de cultura, de tradició. Al final, com et dediques a això, també en part, encara que siga extraprofessional, no? Però encara que ho fas i t'informes i ja comences a veure pues, temes d'indumentària, no sé, acabes enganxant-te d'alguna forma a aquesta vida i la veritat és que és molt curiosa.
0: Perquè no només danses així ni de bon tros, eres d'aquells també que fa tours, que dic jo, no? Fa bolos per ahí.
12: Sí, perquè altra cosa que

0: la Safor, vull dir, veient algunes coses que són molt diferents. Sempre cal dir que l'arrel és de Xàtiva, la malagueña, el que tots coneguem, vull dir, Pep Gimeno, Botifarra, vull dir, tinguem així uns referents que gràcies a aquestes persones les danses han tornat a ressorgir, perquè va haver una temporada que no s'escoltava molt i van tornar a ressorgir, i ara qualsevol poble té un grup de danses.
1: Perquè n'hi ha tan pocs homes.
0: Jo crec que sobretot al principi sí que hi ha xiquets que s'apunten perquè pues, les amiguetes s'apunten tots, no? Però jo crec que al final els assajos són, acaben siguent divendres que és quan, o dissabte de matí, que és quan la gent pues, té música, té assaig de banda
1: o ells a fer-se una cervesa al mercat
0: en els teus companys o algo, i encara que sembli que estem en el segle XXI, com a que s'emporta més al tema de l'homosexualitat. No entenem per què, sobretot les persones en les que estem així. De fet, la meva exparella se pensava que jo era homosexual. Vull dir, no sabem el per què, però vull dir, sempre com a que intenten dur aquesta faceta del ball i tal com a una cosa... així, i ja saben, molts que venen i ballen, saben que no tenen per què ser així, i que hi ha molta gent que balla i es dedica inclús professionalment a això, i que no passa res, vull dir, així, les danses i la tradició està oberta a tots.
1: I que lamentable que continuï passant això. Com va el relleu generacional en este sentit? Perquè crec que és molt important això que has dit, no? Que xiquets, que xiquetes van, s'ensenyen, aprenen. Està assegurat el futur de les danses, això, tio?
0: Jo crec que el futur tant de les danses com de la música tradicional és per a un públic específic, perquè nosaltres sempre diguem en les associacions que nosaltres volem ser apolítics, vull dir, tot el món té cabuda perquè la tradició, les danses i tot el que envolta la nostra ciutat és de tots. Vull dir, no, tots i totes, no hi ha una cosa que siga personal de cadascú, encara que algú l'hagi dut endavant, això és una cosa que ens pertany a tots. I aleshores, sí que hi ha gent que per el corpus o per algun taller que puguem fer a les escoles, sí que es motiva a aprendre, però després aplega el moment que se'n van a la universitat, els estudis, i si t'agrada de deberes, al final acabes tornant. Jo vaig tindre un parèntesis d'uns anys, però al final és com anar en bicicleta. Al final, quan te tornes a enganxar, ja te'n recordes i tot fluís.
1: Dani, i de tots els actes que fas al llarg de l'any, i sobretot que fas així a Xàtiva, la teua ciutat, n'hi ha algun que siga especialment important per a tu?
0: Per a mi sí que hi ha algun que és important, com per exemple la dansa de la Mare de Déu, val? Que encara que té la seva part religiosa, al final no deixa de ser una dansa, un ball, i ho fem a aquesta plaça en la que estem. Ve gent de tot arreu que també aprofites per veure aquestes persones que de normal durant l'any es veus en aquests actes, i t'alegra que vinguin a ser com l'anfitrió, no? d'aquesta festa. I també pues, més seguint en les danses, la dansa del carrer Sant Josep, que també és una dansa molt emblemàtica, que creguem que és de les més antigues de la costera. Estem ahí que no sabem cert si és la de la Font de la Figuera o la dansa del carrer Sant Josep.
1: Bueno.
0: I volem que la gent torni a vindre, perquè al final cada poble, com he dit, té les seues actuacions i totes coincidissin per octubre, 9 d'octubre.
1: Sí.
0: I volem que tornin a vindre aquesta quantitat de gent que els veïns s'emocionaven al veure tanta gent ballar les danses, perquè, clar, el casc antic continua ben gent gran. I això el recordo quan ells eren joves, que és el que tenien.
1: Estem parlant amb Dani Carballo, estem en la secció del llibre de la teva vida, estem a la plaça Calixte III, d'enfront de la Seu. Hem parlat del que passa així fora, dels balls, de les danses, de la tradició, però també has dit a l'inici de la xerrada que has volgut vindre així perquè el que passa darrere de les parets d'un hospital tu també ho coneixes molt bé, no?
0: Sí.
1: Per què? Compte'ns. Per a la gent que no conega.
0: Com he dit al principi, estic supervinculat al món de la sanitat, soc infermer, i clar, des de... vaig acabar en el 2018

0: recentment i he tingut moltes vivències que encara han reforçat més encara la meva passió per la sanitat i el cuidar a la gent.
1: Home, tocaria la pandèmia, no?, per a començar, eh?
0: Correcte, va ser un dels inicis meus de, com a professional, va ser la pandèmia, la qual intento recordar de vegades coses d'aixos dies i el meu cervell com a que ha fet un reset, no recorde exactament el que passava, no me recorde pues, que no es podien veure les cares, anàvem camuflats quan teníem el material, perquè recorde que al principi no teníem res, es va pillar a tots de sobte, però cal recordar que París, que han passat 100 anys, que,
1: no passa sis.
0: Que aquestes persones, els meus companys que hem estat en l'hospital lluitant per a que tots, igual que nosaltres, les forces de l'Estat, i tots hem estat lluitant per a que això poguera evolucionar de la millor forma possible i que estàvem jugant-nos la nostra vida per els demés, perquè al final cadascú es quedava a casa... Però nosaltres teníem que treballar. Algú devia de fer-ho. Vull dir, no és per ser jo ni res, però algú devia de fer-ho. I crec que se'ns oblida. Se'ns oblida a l'hora d'estar en un servei d'urgències, que és on treballa, per exemple, que la gent està... Jo ho entenc, som molta gent, abarquem a molta població, però no entenen molt bé lo de les prioritats. Aleshores, en seguida es fiquen nerviosos, al final acaben... d'alguna forma agredint-te, no? Se fiquen nerviosos, el parlen malament, com a que hem perdut ixa quedaeta a les 8 de la vesprà per aplaudir als sanitaris, als policies, als de les ambulàncies...
1: Sí, que no hemos salido mejores.
0: No, i me dona ràbia a voltes perquè pensé, dic, jo he estat ingressat, jo vaig agafar la Covid treballant, i vaig estar ingressat una setmana en problemes respiratoris, con tot el món. La majoria de gent va ser perquè o se votaven les normes o, malauradament, ho agafaven, però jo era treballant. Igual que molts dels nostres companys que també ho van agafar, altres, desgraciadament, van faltar. I, clar, així ho deixo, per a que la gent reflexione. Ho fem molt, cada vegada que algun company és a parlar per la ràdio, a la televisió, vull dir, només volem que la gent es recorde d'aixos moments perquè igual torna a passar, vull dir, no pensem, perquè cada vegada hi ha més escalfament global, hi ha coses que estan eixint, que no es coneixien, vull dir, que no estem tan lluny de que pugui passar una altra cosa d'aquestes, i tenim que recordar qui està ahí per ajudar-nos en aquests moments.
1: Abans de preguntar-te com és un dia a l'Urgències de l'Alcanyís, això que m'acabes de contar no tindrà relació amb el primer llibre que has portat.
0: Sí, aquest primer llibre es diu La Peste, és d'Albert Camus, i aquest llibre parla d'una epidèmia, no tant una pandèmia, però sí que és una epidèmia que va passar a Argèlia, a un poble d'Argèlia, que de repente l'autor de... el protagonista del llibre apareix a casa i es troba una rata morta. I, clar, obri la porta i s'al carrer i se'n comencen a trobar diversos exemplars d'aquest roedor i comencen a veure que el per què. Comença a ficar-se la gent malalta, no sabien... Després ja ho relacionen amb aquestes morts i el llibre és que és te fica els pèls de punta, sobretot a mi, perquè parla de que mascaretes, es cobrien no les convencionals que coneguem nosaltres, sinó draps, mocadors, no podien abraçar-se, no podien besar als seus fills, a les seues famílies. No fa tant de temps d'això, principis del segle XX. Aleshores, estem parlant de que ja estem en el segle XXI i que ja hem tingut una pandèmia, per sort o per desgràcia, i que no... Me sé molt identificat perquè al final en aquest llibre els sanitaris, el protagonista del llibre és un metge que exposa la seva vida a ajudar als altres per a que al final i acaben curant-se, evidentment amb pèrdues com en totes les pandèmies, epidèmies, guerres, però sempre hi ha algú que ha de donar la cara per als altres i en aquest cas, com en el nostre cas, també va ser els sanitaris.
1: Què va ser el pitjor, però també què va ser el millor de la pandèmia, de treballar en la pandèmia, Dani?
0: El pitjor de la pandèmia va ser... esta pregunta és dura, perquè va ser com com tu també el crees una corassa al cor de dir van a morir-se persones, vull dir, igual era ma mare, igual demà venia mon tio, i dius, com explique jo a la gent? Al final és el metge el que ha de donar la mala notícia, però com explica a la gent que va entrar per la porta d'urgències, que no pot entrar a veure perquè es pot contagiar, però que igual és l'última vegada que poden veure el seu familiar, perquè se'n va anar tant de les mans que al final pareixia una fàbrica de taronges, vull dir, igual que entraven i sien, i és verdaderament una història de terror el que passava ahí dins, perquè, clar, molta gent esperava fora, a les cases, és una telefonada que diguera ha faltat, o no puc fer res, o està a la UCI, o ara ja no vas a poder veure-lo més. Inclús utilitzàvem els nostres telèfons per fer videocridades als familiars per a que sentiren un poc més a prop, perquè no podien estar acompanyats en les habitacions, en oxigen, en mascaretes, intubats, no sé, ho van passar verdaderament mal. I això és una cosa que com que se t'ha quedat ahí, i és llastimós, no? Perquè parles i parles de la mort, que molta gent té por de parlar de la mort, jo la tinc al dia a dia en la meva faena, i crec que també dona llàstima, no?, que aquesta part de la por o del respecte a la mort l'hagis perdut, no?, com diguent, un home més, no?, sona un poc trist, però des d'aquesta pandèmia que recorde en el meu dia a dia, va ser catastròfica, i bueno, espero que no torni a passar.
1: I el millor?
0: El millor, com en totes les professions suposa, el millor és pues veure com persones són molt agraïdes, que al final ajudes a la gent, que al final la infermeria, ara parlo ja des del meu punt personal, la infermeria és un acompanyament, un cuidar a la gent. Dona igual que siga gran, que siga menut, al final estàs en un lloc hostil, no saps què va passar, i els sanitaris siguem els que estem ahí per ajudar i acompanyar a aquesta persona mentre estiga ahí, ja siga per una enfermedad, per una malaltia terminal, per una fractura d'un os, vull dir, al final van a limitar a aquesta persona en algo, i tu el que has de fer és no llevar-li importància, però sí mostrar-li que no està soles, a ella i als seus familiars, perquè moltes voltes la gent es pensa, mira, no pots vindre perquè hi ha més pacients que estan així, però no te preocupes, que jo te dono el telèfon, o pots cridar i t'informem, i si el metge o l'infermer necessita algo, el cridem, vas a estar, o sigui, vas a estar pendent, atenta a tot el que passe. I clar, això també és reconfortant, perquè jo tinc una frase que em va dir una mestra quan jo estudiava la carrera, que la tinc molt a dins, i també la utilitzo de vegades quan dono classe, que és que al final els pacients i les famílies no se'n recordaran del teu nom, però sí se'n recordaran de com els has fet sentir.
1: Així no és. Dani, com és una jornada per a tu a Urgències de l'Alcanyís?
0: una jornada és com obrir un sobre, tindre un sobre tancat a les 8 del matí, i obrir-lo en aquest moment per veure què va a passar. Tens moments de no feina zero, però sí que hi ha feina, però no et satures, i n'hi ha punts concrets del dia que et satures. Venen coses que tens que fer front, n'hi ha vegades que tens que deixar-ho tot, anar al bany, llevar-te la cara, plorar si cal, i tornar, perquè no pots anar-te'n i dir ho deixo tot. I és un estar en tensió constant, perquè no saps què va a plegar-te i si vas a estar a l'altura de la feina que va arribar-te. Et pot aplegar de repent un accident de tràfic múltiple, que te pot aplegar una persona embarassada que va a dur una nova vida al món, que és el més bonic que va a passar-li. I clar, tens que estar preparat per a totes les etapes de la vida i de les situacions que t'apleguen, i clar, te deixa en un nerviosisme constant, perquè no saps què va passar. Però clar, jo crec que parlo en nom dels meus companys quan ho facen en amor a la professió. Jo estic super a gust en el meu servei, jo treballo molt a gust, i això crec que també s'ha de valorar.
1: I quan t'acabes a les 8 de la vesprada, n'hi ha històries que t'emportes i que no te pots despegar d'elles, o has de fer l'exercici de no emportar-te-ho a casa?
0: He de pensar-ho perquè, clar, hi ha voltes que sí que t'ho emportes indirectament, perquè quan parles o te torna a passar alguna cosa, dius, això ja em va passar, aleshores te dones compte de que sí t'ho endús a casa. Però hi ha vegades que penses i dius, és un servei d'urgències, al final entren els pacients, ingressen, van a la UCI, van a planta, van a quiròfan...
1: O se'n van a casa.
0: O se'n van a casa, vull dir, que al final com a que trenques un poc ese apego principalment que tens en el pacient, perquè com estàs damunt d'ell i estàs, al final crees un vincle per a que confien en tu, de que estan segurs en tu, però al final acaben anant-se'n i perds un poc la història de què ha passat amb ese pacient, o si està bé en casa o si està mal. Aleshores el servei d'urgències també té això, que se'n va la persona i no saps com queda, vull dir, si queda bé, si queda mal. Entonces n'hi ha persones que te passa en urgències, malauradament passa alguna desgràcia allí, i sí, evidentment que t'ho emportes, o si passa un xiquet o algo, pues penses tu en els familiars teus.
1: El pitjor són els xiquets, imagina.
0: Correcte. Ahí és on pitjor ho passem tots, perquè ens volquem, el servei d'urgències es paralitza en xiquets i en grans, vull dir, quan hi ha una urgència de deberes, el servei d'urgències es paralitza i atenguem la urgència. I aleshores, clar, aquestes coses sí que se te queden per a sempre.
1: I per què treballes a urgències i no treballes a planta o treballes d'infermer rural, jo què sé?
0: Perquè això també m'ho va preguntar molta gent. Jo vaig fer infermeria sense saber si anava a agradar-me o no. Primer jo vaig estudiar química, vaig començar primer d'enginyeria química, se me va fer un embolic i m'ho vaig tindre que deixar. I al final, com també la meva parella estudiava infermeria i me deia, tu que tens molta relació amb la gent, que tens don de gentes, que deia ma mare, dius, pues sí que veig que igual pots desenvolupar bé aquesta tasca. I la veritat que no es van equivocar, em va costar molt, però jo crec que les urgències per a mi és com una especialitat més, encara que no estigui reconeguda, però ho vegem tot, vegem pediatria, vegem traumatologia, vegem cirurgia, geriatria, ho vegem tot. Aleshores, per això, jo crec que per aquest motiu m'agrada tant, perquè al final no estàs especialitzat en una cosa només, sinó en un conjunt que al final també et fan créixer com a professional.
1: Dani, la faena, la vida, les danses, la dolçaina, encara et deixa temps per a llegir o cada vegada menys?
0: La dolçaina, les danses, els dos xiquets...
1: La vida, això ho havia englobat jo en la vida.
0: Els torns em deixen poc per a llegir, la veritat. Perquè també l'any passat, enguany, no se sap encara, vaig ser professor de la universitat. I clar, encara que sigues professional de la infermeria, no és el mateix actuar d'una forma que...
1: Que contar-ho i ensenyar-ho.
0: I ensenyar a la gent, que és el que has de fer. Vull dir, tu has d'explicar com han de fer-ho legalment o com es fa segons el llibre de text. Després a l'hospital cadascú es fa la seva forma
1: fer,
0: i la seu personalitza, però clar, te ho has d'estudiar per poder estar segur tu davant de unes persones que estan ahí i volen eixir lo més preparades
1: claro,
0: possible.
1: Claro, claro.
0: I clar, te ho has de preparar quan? Pues quan eixes de l'hospital a les 8 de la vespre, que portes des de les 8 del matí, quan has xitat els xiquets i els has donat de sopar, les dutxes, has preparat les motxilles, les borses, els esmorzars, i ahí el sentes i dius, ara vaig a llegir. Vaig a llegir els apunts que jo tenia...
1: Per preparar el tema.
0: Però, clar, no, és una cosa que tenia un poc apartada, però que he tornat a reenganxar perquè estem molt enganxats als telèfons mòbils i cada vegada... m'alçava més cansat, aleshores vaig decidir fa una temporada deixar com una hora abans de dormir, tele, telèfon, i citar-me en el llit, que obric el llibre, igualment pot durar un any, perquè hi ha quatre paraules i l'he de deixar perquè em cau
1: a la
0: cara.
1: Sí. sol ser prou comú. Et va passar això en el llibre de meravelles, que és el segon llibre que portes, o no? O ahir el vas llegir com corresponia, quan
0: el
1: tocava?
0: El llibre de meravelles va ser... el tinc com a un... No és com a un llibre que l'encetes i l'acabes, sinó és com a un llibre que quan tens ganes de desconnectar...
1: Tornes
0: perquè
1: ahí.
0: No és una història, no és una narrativa... Bueno, sí, és un llibre de poesia, però al final no deixa de parlar de la vida, de la mort, de la cultura, de les tradicions i sobretot de la memòria i la identitat del nostre país, que mai... Jo crec que els valencians com a... tinguem una cosa molt bonica, que és l'idioma, tinguem el valencià i tinguem la nostra història com a País Valencià, i que és una llàstima que molta gent renuncia a ella, perquè és una de les coses més boniques que els valencians tinguem.
1: Dani, ho hem de deixar així, tot i que podríem estar parlant fins a les 4 de la vesprada perfectament, però l'horari ha de continuar, la ràdio continua. No sense abans preguntar-te les dues preguntes que fan que aquesta secció doncs tinga sentit. La primera d'elles, qui vols que siga la següent persona que passe per estos micròfons grocs de Ràdio Xàtiva?
0: La següent persona, quan Cíntia em va dir que anava a vindre a participar a aquest magnífic programa, vaig pensar de seguida, em va vindre una persona al cap, que estic directament relacionada amb ella per la professió de la sanitat, ella també és infermera, i també la seva família té molta història i molt que contar. I aquesta persona és Eva Mallea.
1: Doncs la saludarem la pròxima setmana. Amb quina música ens n'anem, Dani?
0: Com no, jo voldria que acabarem aquesta secció amb una música tradicional, i per a mi la que em fica els pèls de punta i la que més m'agrada és la petenera de Jonathan Penalba.
1: Doncs amb Penalba ens n'anem. Dani Carballo, gràcies per estar en la SER, per a parlar més detingudament i amb més calma, que també fa falta en aquestes que corren.
0: Sí, la veritat que quan parles així cara a cara i amb tranquil·litat, notes que encara hi ha cosetes que se menegen per dins.
1: Gràcies,
0: moltes gràcies.

0: Dejamos momentáneamente la primera valenciana para irnos a la primera eliminatoria de la nuestra Copa. Ya ha dado Iñaki Martínez los resultados. El equipo de la Alcudia de Crespins ganó en Castelló de Rugat al Castelló de les Gerres por 2-1. Con el entrenador del equipo de la Costera, Joan García, habló Iñaki Martínez a la conclusión del partido.
1: Joan García, entrenador del Club Deportivo del Crespins. Hola, Joan, buena noche.
2: Bona nit, Iñaki.
1: Enhorabona per eixa victòria en la nostra Copa en eixa primera ronda i que ja esteu en la segona ronda. Quina valoració?
2: Sí, Iñaki, pues hem vingut així avui amb l'objectiu de passar ronda de la nostra Copa i l'objectiu s'ha complit. Al final sabíem que veníem a un camp complicat, unes dimensions molt menudes, un ambient que normal no hi ha en els camps de regional... una setmana un poquet atípica en el nostre poble, però al final tenim que estar centrats en competir, com bé sempre dic, i al final pues, hem aconseguit remuntar el partit. Sí que ens ha costat molt entrar a la primera part, igual a la intensitat del Castelló, i al final pues, en la segona part sí que hem estat més clats en el partit, amb més intensitat, amb més ritme, amb menys interrupcions, ja que el partit de la primera part tenia moltes interrupcions i ens ha costat agafar ritme, i al final pues, hem aconseguit en una segona part molt bona remuntar el partit i passar ronda.
1: Era un rival i un camp, com bé deies, com el de Castelló de Gerres, a Castelló de Rugat, que hem vist que les dimensions del camp no eren les que esteu acostumats a jugar. I després, el que s'ha vist és que Lichonet, Vicent Estalitz, és el qui ha aconseguit els 2 per una remuntada. I bé, doncs, se trenca ja aquesta mala dinàmica que hi havia en Copa.
2: Sí, al llarg de la setmana havíem ja parlat amb els jugadors que venim a un camp complicat, sobretot per les dimensions. Un rival que era de categoria inferior, però no s'ha demostrat en el partit, ja que venen de fer promoció i estar a punt de pujar a la nostra categoria, i això ha fet que el partit fora molt igualat entre els dos equips. Estem encara, entre cometes, ja acabant la pretemporada, les cames pesen, com bé t'he dit, una setmana típica, però al final, pues, en el compromís que ha tingut la plantilla, en la segona part sobretot, de competir des del piti de la segona part, amb l'objectiu de remuntar l'encontre, i com bé dius, el doble de Vicent Starlitz, que ha estat molt concentrat en el partit, en la segona part sobretot, que hem vist 2, i al final l'equip, com bé dic, l'objectiu sempre és competir cada partit, i al final pues, l'objectiu s'ha complit.
1: I ja per últim, el partit que ja estrenarà la temporada per a vosaltres,

0: Hola, hola, què tal? Bona vesprada, benvinguts i benvingudes a la ventana de Xètiva. Obrim la ventana de dimarts, 15 de setembre de 2026, segon dia d'esta setmana. Ja estem a meitat de mes i encara ens queden 15 dies per davant per acomiadar el mes dels inicis, el mes de setembre. I avui, que fem pont al que vaig dir ahir, Feliç, ja no em pots dir que este matí no estic frescoreta, perquè si jo he arribat sobre les 9 i tenia una miqueta de fred, ell que ha arribat 4 hores abans de mi, jo crec que ho haurà notat. Bé, després d'una jornada marcada per una miqueta de calor, sobretot durant les hores centrals del dia, a partir de demà pareix que arribi un canvi de temperatura. Lluís Francesc, bona vesprada.
1: Hola, Carla, bona vesprada. L'entrada d'una massa d'aire frío va provocar un canvi de tiempo durante los próximos días aquí a la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Esperamos más nubes, un acusado descenso de temperaturas y algo de lluvia. De momento, este miércoles, los cielos irán de poco nubosos a nubosidad de vespertina gracias a la llegada de un frente, en principio poco activo, pero que podría dejar algo de lluvia, incluso podría llegar algún conato tormentoso. Los valores máximos se van a quedar algo por encima de los 30 grados. El jueves bajan de nuevo las temperaturas, valores que se van a quedar en torno a los 25 grados. Cielos que van a marcar abundante nubosidad, probabilidad de precipitaciones débiles y vientos que van a rolar a componente marítimo.
0: Gràcies, Lluís. Bueno, quasi 30 graus tenim ara en Xètiva, a les 7 i 21 de la vesprada. Doncs això, molta precaució. A partir de demà tenim un canvi important de les condicions meteorològiques amb un poquet de nuvolositat i també sembla que pluges. Així que estarem molt pendents del cel i per descomptat de tota la informació i les recomanacions que ens vaig a deixar l'horatge. Són les 7:22 de la vesprada i ara sí comencem la ventana de Xètiva.

0: I obrim esta ventana parlant de l'agrupació fotogràfica Zetavença d'Aficionats, més coneguts com AFSA, que ha convocat la 70a edició del seu Saló Nacional de Fotografia a Ciutat de Xètiva, un dels certaments més veterans del panorama fotogràfic estatal. Per parlar-ne amb més detall, ens acompanya Paco Fum, en representació d'AFSA. Paco, què tal? Com està?
1: Molt bé. Content de poder estar amb vosaltres una altra vegada i, pues nada, a intentar posar al dia a la ciutadania de lo que estem fent i del 71 Saló Nacional de Fotografia Ciutat de Xàtiva.
0: És que, Paco, com bé dius, és la 71 edició del Saló. Què representa per a arribar a aquesta xifra? És una quantitat molt gran.
1: Són molts anys, però jo fa un moment estava pensant el treball que feia els companys de l'agrupació de fa 70 anys, que no hi havia correus electrònics, que no hi havia reis socials, que tot es tenia que fer manuscrit i per correu ordinari. O sigui, és impensable com podien arribar i el treball que suposava això per arribar a totes les agrupacions de tot l'estat espanyol. Quan avui, aquest aspecte, que és el més important, el d'arribar a la gent, en 5 minuts ho t'has fet.
0: Totalment. I quants es portes tu en AFSA?
1: Jo no sóc dels més antics, jo porto ara 14 anys, 13 o 14
0: ja
1: anys.
0: Ja són molts.
1: Sí, són molts, però tenia que contar que n'hi ha gent que porta una vida, podríem dir, que porta 40 o 50 anys en AFSA, inclús més, perquè te tinc que dir que fa un parell d'anys va morir un dels membres fundadors d'AFSA. O sigui que...
0: I enguany l'inscripció i l'admissió de les obres es fa també digitalment, com estem parlant. Com ha canviat això el certament respecte a edicions anteriors?
1: Bueno, anem a veure, era molt complicat i molta gent no participava perquè econòmicament les despeses que suposo imprimir, ja sabem que és una col·lecció de 4 obres, que les obres poden tindre diverses fotografies, entonces el tindre que enviar-ho tot suposava molt para el participant. Entonces lo que vam optar fa uns anys era que s'enviaven les fotografies digitalment. A través d'aquestes fotografies que s'enviaven digitalment se feia una selecció d'una quantitat de col·leccions finalistes i entonces a això sí que se finalistes es dia ojo, a imprimir i teniu 15 dies per enviar les fotos. Clar, un finalista no s'ho pensa, ho envia en seguida i és molt més fàcil perquè el ser finalista ja suposa un premi en un concurs com este
0: i ja saps que vas a tindre una recompensació
1: efectivament i el que vol participar però sap que ho té molt difícil guanyar participa enviant les fotos i no té aquestes despeses i clar, vull dir, el finalista ja com a mínim participa en l'exposició
0: i heu notat, que s'ha apuntat més gent com ha canviat la forma de descripció i admissió. Això també ha animat a més gent? Heu notat un canvi?
1: Bueno, n'hi ha molta gent que no participa molt en aquestes coses, però evidentment, i també te tinc que dir, que concursos cada vegada n'hi ha més. Vull dir, degut a la facilitat que suposo, així una agrupació que tinga un recolzament municipal, com nosaltres tenim, que participa la regidoria de cultura patrocinant el Saló Nacional de Fotografia, vull dir, suposo que entre el que nosaltres posem i l'ajuda de la regidoria de cultura es pot fer un premi important com el que es fa a Xàtiva. Entonces, vull dir, inclús n'hi ha pobles més menuts on l'Ajuntament no pot, però n'hi ha una empresa, sempre n'hi ha una empresa o bé, si és per així, per València, de taronja, un magasin de taronja, una empresa important que col·labora i, bueno, pues això te fa tirar avant. N'hi ha moltíssims concursos avui en dia també i això fa que estigui també més repartit, no?
0: Totalment.
1: Però sí, participa, sobretot hem notat en els últims anys, des de que la gent envia digitalment la participació, que s'apunta molta més gent.
0: Que bé.
1: Entre altres coses, perquè no se te complica, tenies que anar fer la fotografia, muntar-la en un passepartout, fer la col·lecció, empaquetar-la, enviar-la a correus o enviar-la per una agència que t'arribarà a temps, li diràs, i a més tot el que val això. I la gent s'ho pensava més, ara és més senzill i la gent pues, participa més, clar.
0: Clar, s'anima també més, és normal. I bueno, el termini d'inscripció està obert fins el 31 d'octubre, si no m'equivoque.
1: Fins a les 24 hores, o sigui, com és digital, 1:11:53, envia les fotos i és vàlid, perquè és instantàny, no? En el moment que apreta el botonet des del seu ordinador ja entra en... En el concurs.
0: Claro, i quins requisits, perdó, han de complir els participants?
1: Bueno, ser residents en l'estat espanyol.
0: Sí.
1: Si són menors d'edat, tindre un permís patern o d'algun responsable familiar que ho dice. I per un altre, ninguna més. Presentar una col·lecció que són 4 obres. Les obres poden tenir una o més fotografies. El tema de la fotografia lliure. El tema tècnic, la tècnica lliure, tant en blanc i negre com en color. Important, molt important, és que no s'acceptaran imatges creades amb intel·ligència artificial. Vull dir, això,
0: sí, creació
1: pròpia, vull dir, en el moment que es veja que pot ser això, es demanarà l'original de la fotografia per a comprovar que realment és una fotografia i que no és una manipulació. Dir que totes les bases d'inscripció i com poder apuntar-se i tal en abstract, estan en abstractiva.organització.org. Ahí estan les bases, ahí està tot i ho explica tot perfectament.
0: Clar, heu tingut algun cas, ara que estàs dient, m'ha creat curiositat, que s'ha involucrat la IA, perquè és de veres que la intel·ligència artificial ara mateix està tan present que hi ha molta gent que es pensa que no van enterar-se, però la utilitza.
1: Bueno, així no hem tingut ningú cas en el temps en què la intel·ligència artificial...
0: Ha estat present.
1: Sí, està present. Sí que hem tingut algun cas, un en concret, perquè està prohibit, si tu has guanyat un concurs en una obra, tornar-la a presentar i guanyar un concurs. Entonces va haver una persona fa uns anys que va quedar crec que segon o tercer en el Nacional també, i després es va descobrir que eixa fotografia ja havia guanyat en un concurs. I va tindre un problema en ell, perquè li se va llevar el reconeixement, però no va voler tornar els diners ni res. Entonces va tindre que donar els diners. Bueno, però són coses que passen, per això...
0: Sí, a veure, no pots evitar-ho, i més avui en dia.
1: És més complicat.
0: Bueno, Paco, pues per anar acabant, es repartixin 4 premis. 1.000 euros per a la millor col·lecció, 400 per al segon i 300 per al tercer i el premi social.
1: Sí,
0: què és el premi social?
1: Van acompanyats de trofeu. Bueno,
0: vale.
1: Tinguent en compte que és un concurs nacional que poden presentar-se de qualsevol lloc de l'estat espanyol, aunque a vegades l'ha guanyat un soci d'AFSA. Però després de donar els 3 primers premis, el primer, segon i tercer, al millor classificat soci d'APSA, que pot ser el quart classificat d'APSA, si els altres 3 guanyadors són d'APSA. Però en cas de que APSA no tinga ningú guanyador en els 3 primers premis, al millor classificat soci d'APSA li se dona el premi social.
0: Clar, vale, ja entenc. Claro, i com les diu els guanyadors, què busqueu a l'hora de també donar els premis?
1: Bueno, no busquem res, hi ha un jurat professional de molta entitat, que no, de moment no puguem dir qui és, això
0: és confidencial.
1: Es fa públic el dia del fallo, i este jurat, en totes les col·leccions que s'envien via internet, en fotografia digital, seleccionarà un mínim un màxim de 17 col·leccions. I d'aquestes 17 col·leccions els autors tindran que imprimir-les en qualitat museística per a passar al fallo final. Dir que tenen que estar muntades en un passepartout de 40x50 i màxim de 3 mm de grosor per perquè és aixina, perquè si no, no els mars que tenim en APSA, si és més gros, no mos caben. I dir que tenen que estar les fotografies en el passepartout muntat en vertical, també per exigències de l'exposició, perquè si ho fiquem en apaisat no n'hi ha lloc per a tantes col·leccions. I vamos recordar que hasta el 31 d'octubre, que jo voldria que una setmaneta abans o 10 dies abans ja tornarem quedara, no? A recordar a la gent que puguem, que s'animen i que participen, i que els joves que no suposo que no tindran problema de que els pares es firmen un paperet per a que participen en un saló tan important com el de Xàtiva. Estem parlant de 1.000 euros el primer premi. Però,
0: és molt,
1: però és més el prestigi de guanyar un premi d'un concurs que porta 71 anys d'història. Així que hi ha que animar-se i participar.
0: Totalment. Bueno, pues mira, ara que estàs dient lo de participar, convida els oients a que participin, ja farem un altre recordatori més avant perquè quan s'arribi més la data del 31 d'octubre.
1: Bé, jo volia acabar, aprofitar aquest moment per a enviar un abraç molt sincer i amb molt d'afecte del col·lectiu de fotògrafs d'APSA al nostre company i amic Eduardo Francesc Sánchez, que està passant per un moment delicat de salut, però que, bueno, que l'animem perquè sempre, i que tire sempre endavant, que és molt fort i que d'ací quatre dies estiga una altra vegada amb nosaltres. Sempre, vamos, sorprenguem-nos en les fotografies tan brutal i bestial que fa. Donar-li un ànim a Edu i que estiga d'aquí quatre dies ja donant guerra, com sempre.
0: Esperem que sí. Pues Paco, el minut d'or per a que convides a tots els oients a que es presenten, avant.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Pues gràcies per estar amb nosaltres, Paco, des d'APSA. Gràcies per estar amb nosaltres, una abraçada.
1: Molt bé, fins ara, sempre. Adeu.
0: Adeu.

0: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Carla Benavent.
1: Señores y señores viatgers, els informem que Tiaqui Viatges trasllada la seva oficina del Passeig del Lleó al carrer de la Reina de Xàtiva, davant de la Clínica Carralero.
2: Canvien d'ubicació, però no la seva manera de fer-te viatjar. El teu pròxim viatge amb Tiaqui Viatges comença en el carrer La Reina de Xàtiva, front a Carralero.
3: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor, es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
0: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
4: Y cerramos aquí la ventana de Xàtiva. Es martes, es 15 de septiembre y llegamos al final de nuestro programa con casi 30 grados. Recuerden, oyentes, mucha precaución durante la jornada de mañana porque la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja en nuestras comarcas, así que toca estar atentos y extremar las precauciones. Nos despedimos hasta el jueves porque mañana no tendremos ventana. Lo que sí que tendremos seguro será lluvia. Y como cada martes ponemos el broche final con la píndola de Alejandro Agustí, Nostalgia abans de temps. Hasta mañana.
5: Hi ha una cosa un poc estranya amb la nostàlgia. Sempre hem pensat que apareix quan alguna cosa ja ha passat, però jo crec que de vegades la nostàlgia arriba molt abans. En ocasions arriba mentre encara estem vivint les coses. Per exemple, quan estem de vacances i enmig d'un dia qualsevol pensem que d'ací uns dies ja haurem tornat a la rutina. O quan estem en la família i sabem que aquells moments acabaran. O també quan estem més contents un divendres, encara que estem treballant, que un diumenge pensant en tota la setmana que ens queda per davant. I és curiós perquè, de vegades, no fa falta que passi res especial per a començar a trobar a faltar un moment. Simplement ens adonem que aquella rutina, aquella etapa o aquella manera de fer les coses no durarà per sempre. I és ahí quan alguna cosa canvia. Ja no estem vivint només el que està passant, sinó que també estem començant a acomiadar-nos un poquet, perquè sabem que podem tornar a fer el mateix plan, tornar al mateix lloc o tornar a reunir-nos amb la mateixa gent. Però hi haurà alguna cosa que ja no serà igual. Nosaltres haurem canviat, les circumstàncies hauran canviat i, sobretot, aquell moment concret només haurà existit una vegada. I ahí apareix la nostàlgia abans de temps. Ens adonem que alguna cosa s'està convertint en record mentre encara està passant. Tal vegada, la nostàlgia no comença quan una cosa acaba. Comença just en el moment en què entenem que, encara que continuï, ja no tornarà a passar mai més de la mateixa manera. I és trist pensar-ho, però també té alguna cosa bonica. Perquè si som capaços de trobar a faltar un moment abans de que acabi, és perquè d'alguna manera ja sabem que val la pena guardar-lo.